Recordeu també que al contenidor blau tirarem els residus de paper i cartó com els folis que ja no serveixen. Al contenidor verd tirarem els envasos de vidre. I al contenidor groc els envasos lleugers. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Consorci Ribera i Valldigna.

0: Más de uno. Notícies, Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Tornen els núvols i algunes pluges. Bona vesprada. La EMET ha establit l'alerta taronja demà dimecres a la província de València. Ara donem més detalls. Avui obrim també pàgina política. Parlem dels trens de Rodalies i de la pujada dels preus. Estes i altres notícies de l'actualitat regional en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Jordi Andrés. L'Agència Estatal de Meteorologia ha establit l'avís nivell taronja. Això és perill important per pluges per a demà dimecres a la província de València. Amparo Sánchez.
2: Podrien acumular-se 40 litres per metre quadrat en una hora i tempestes amb possible gran i sol d'entre 3 i 4 centímetres, sobretot a l'interior i en el prelitoral. L'avís estarà actiu entre les 4 de la vesprada i la mitjanit. L'AM també ha establit l'avís groc a València per pluges que podrien acumular 80 litres metre quadrat en 12 hores, encara que precisa que estos acumulats podrien donar-se en només 2 o 3 hores. L'avís també serà groc en el sud de Castelló.
1: El debat de política general se celebrarà del 28 al 30 de setembre en les Corts. Una sessió que obrirà el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, com és habitual. Serà el primer que afronta com a cap del Consell i l'últim de la legislatura. Ho ha acordat avui la Junta de Síndics, que ha aprovat el calendari parlamentari per al nou període de sessions. I un dels assumptes que han aparegut en eixa roda de premsa després de la Junta de Síndics té a veure amb una informació del diari Levante, segons la qual la Direcció Nacional del Partit Popular hauria demanat un dossier de l'entorn del president Juanfran Pérez Llorca davant rumors interns sobre irregularitats en el Consell. Ramon Pérez.
3: L'oposició d'Esquerres, Partit Socialista i Compromís, es pregunta què hi ha darrere d'esta informació. Joan Baldoví, síndic de Compromís, José Muñoz, del PSPB.
4: Tindrà que veure amb els seus immobles ocults que no apareixen en la declaració de béns que ha fet així en les Corts, amb ese hotel de la família Pérez Llorca amb inversors russos, amb la piscina il·legal.
5: Si el Partido Popular no se fía del president Pérez Llorca, ¿por qué nos tenemos que fiar nosotros? Si entre ellos están circulando dosieres, ¿por qué no los hacen públicos? No puede ser que el president de la Generalitat sea ratificado como candidato cuando sobrevuela sobre él presuntas causas de corrupción.
3: Respon el síndic del PP, Nando Pastor.
6: Me parece un chascarrillo. No quiero hablar mal de ningún tipo de prensa, pero decir que me parece de prensa rosa.
1: I avui nova jornada de caos a la xarxa de Rodalies de València. Una incidència a primera hora del matí a l'estació del Nord ha provocat retards a totes les línies que en alguns casos han arribat a circular amb una hora de retard. Renfe informa que la incidència ha sigut resolta i que els combois estan recuperant progressivament la seva freqüència de pas habitual, tot i que encara alguns d'aquests retards es mantenen a hores d'ara. Mentrestant, el portaveu d'infraestructures del PP en les Corts, José Ra González de Zárate, ha criticat que el Ministeri de Transports deixi a València, diu, sense la doble via de tren cap a Saragossa en el marc del corredor ferroviari Cantàbric-Mediterrani en el tram Sagunt-Teruel.
7: Y criticamos que el ministro de los trenes de segunda mano ahora nos deja sin la doble vía hacia Zaragoza, condenándonos a tener vías y ferrocarriles del siglo pasado. Exigimos al ministro Puente una mejora urgente de la vía entre Sagunto y Zaragoza tras la renuncia del ministerio a la doble vía.
8: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
1: Avui ha començat la negociació entre els sindicats Baersa i la Conselleria de Medi Ambient per a actualitzar les condicions dels treballadors del Servei de Vigilància Preventiva d'Incendis Forestals. Entre altres mesures, reclamen una millora de les condicions laborals i salarials o ampliar els serveis de les unitats mòbils de vigilància.
2: Els sindicats insisteixen que són necessaris contractes estables i comptar amb uns pressupostos fixos que eviten que una part important de la plantilla quede en l'atur una vegada finalitzada la campanya estival. Recorda Víctor Codina, el delegat de UGT Serveis Públics, que durant tot l'any només treballen el 20% del total de la plantilla formada per 480 treballadors comptant els fixos discontinus.
9: 6.200.000 euros que se invirtió como un refuerzo que se consoliden en el presupuesto, que las unidades de vigilancia pasaron a 12 meses, claro, es muy complicado mantener toda esa formación y esa profesionalidad. La gente va a intentar siempre buscar un empleo que en ese sentido sea más estable, que sea 12 meses, una pena.
2: Aposten per una jornada contínua que afavorisca la conciliació familiar dels treballadors i insisteixen és important que el servei de prevenció estiga ben estructurat per evitar l'impacte dels incendis. Fons de la Conselleria han confirmat que des de la Generalitat s'han compromès a estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de les reivindicacions plantejades i donar una resposta el més pronte possible. Està previst que tornen a reunir-se en dues setmanes.
1: I la Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat les ajudes concedides per a la Generalitat en 2024 i 2025 després de la dana del 29 d'octubre. En un informe considera que el sistema de subvencions va permetre donar una resposta ràpida i àmplia davant d'aquesta catàstrofe i valora la rapidesa amb la qual es van posar en marxa les primeres ajudes, però adverteix d'algunes debilitats en el seu disseny.
3: La sindicatura planteja que les ajudes públiques per emergències tinguin caràcter subsidiari respecte a altres sistemes públics o privats de cobertura de danys dels quals puguen beneficiar-se els afectats i recomana, a més, que la Generalitat aprove un marc normatiu general que establisca les regles bàsiques per a concedir ajudes en situacions de catàstrofe.
1: Mentrestant, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha ajornat el debat de les tres queixes contra la jutgessa de Catarroja que investiga la gestió de la dana per a estudiar-lo, diuen, amb major profunditat.
2: La primera queixa va ser la presentada per les conselleres Salomé Prades. Després es va sumar una altra de l'exsecretari autonòmic d'Emergències, el seu número 2, Emilio Argüesó, també investigat, i més tard es va afegir una del lletrat Rubén Gisbert per les suposades ingerències del marit de la jutgessa.
10: Ja pots tornar a pujar al Rodalia amb el teu patinet. Perquè el mitjà de transport més eficaç no calia inventar-lo. Només calia tornar a ajuntar-ho. En Rodalia. En Renfe.
1: Ahir els avançàrem així en Onda Cero que la Guàrdia Civil investigava un apunyalament a Requena i que la víctima, un home de 55 anys, romania ingressat sota pronòstic reservat. Bé, avui la Guàrdia Civil investiga el fet ja com a homicidi i l'home ha mort després de romandre ingressat, mentre que la presumpta agressora ja està a la presó provisional. Onda Cero, Requena, Dani Rodrigo.
11: La Guàrdia Civil ens ha confirmat a Onda Cero Requena la detenció i posterior ingrés a la presó provisional d'una dona de 47 anys per un presumpte delicte d'homicidi a Requena. Els fets es remunten al passat dissabte quan les autoritats van acudir al lloc de l'incident després de rebre's l'avís d'una agressió amb arma blanca. La víctima, un home de 55 anys, va patir múltiples ferides greus durant l'atac i va ser traslladat d'urgència a l'hospital on va romandre ingressat sota pronòstic reservat. Lamentablement, la víctima ha mort a causa de les lesions patides. Després d'este desenllaç, la investigació de la Guàrdia Civil, que inicialment buscava esclarir un cas de lesions greus, s'ha centrat en un presumpte delicte d'homicidi. Les autoritats mantenen el cas sota custòdia judicial mentre es continuen les diligències per a determinar amb exactitud la motivació i la seqüència de l'ocorregut.
1: Mentrestant, parlem també de l'índex de preus de consum.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada. Quan són les 2:30 del migdia, en un dimarts en el que tornarem a les aules en aquesta segona setmana de col·le per a conèixer un projecte que ha portat a un centre d'Onda en la Plana Baixa de Castelló a ser l'únic projecte valencià finalista en els Premis AMI de la Fundació A3 Media, tota una referència en el sector educatiu. És el CEIP Miralcamp i darrere d'aquest projecte tenim a un dels seus més que ens contarà d'ací uns minutets com han rebut aquesta notícia i per què aquest centre podria ser un dels guanyadors. Parlarem en aquest programa de dimarts també de projectes molt interessants de la mà de Caixa Popular i a més farem un poc de fam amb un tema gastronòmic que ens aplega des d'Alacant, que ens aproparan els nostres amics d'Alacant. Tot això amb el control tècnic d'Alejandro Bermúdez i després d'escoltar tot el que ha passat en el dia d'avui, de la mà de la nostra companya Núria Moreno. Núria, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Conta'ns un poc com ha anat la jornada.
2: Doncs mira, comencem amb un avís, i és que l'Agència Estatal de Meteorologia ha establit l'avís nivell taronja. Això és per important, per pluges, per a demà dimecres a la província de València, sobretot a la zona interior i prelitoral. És un avís que estarà actiu entre les 4 de la vesprada i la mitjanit. S'esperen fins a 40 litres per metre quadrat en una hora i tempestes també amb possible granís d'entre 3 i 4 centímetres, però també compte al sud de Castelló perquè l'avís en este cas era groc també per eixes pluges. Tornen, per tant, després d'uns dies de molta estabilitat, torna eixa inestabilitat amb núvols i pluges i també amb un descens de les temperatures que, vaja, que jo crec que per alguns tal vegada siga
1: una bona notícia.
2: Siga una bona notícia.
1: Per a molts, jo diria.
2: Sí, per a, sí, deixem-ho en que per a molts. Després contar també de la part política, que ja es coneix quan serà el debat de política general de la Comunitat Valenciana. Se celebrarà del 28 al 30 de setembre en les Corts. És una sessió que, com sempre, obrirà el president de la Generalitat, en este cas Juanfran Pérez Llorca. Serà el primer debat que afronta com a cap del Consell i també serà l'últim de la legislatura de cara a aquestes eleccions de 2027. I un dels assumptes que ha aparegut avui en la roda de premsa després de la Junta de Síndics de les Corts té a veure amb una informació del diari Levant, segons la qual la Direcció Nacional del Partit Popular hauria demanat un dossier de l'entorn del president davant rumors interns sobre irregularitats en el Consell. L'oposició d'Esquerres, Socialistes i Compromís, ara escoltem a Joan Baldoví, síndic de Compromís, i José Muñoz del PSPB, es pregunten

0: Què hi ha darrere d'esta informació?
1: Tindrà que veure amb els seus immobles ocults que no apareixen en la declaració de béns que ha fet així en les Corts, amb ese hotel de la família Pérez Llorca amb inversors russos, amb la piscina il·legal.
2: Si el Partido Popular no se fía del president Pérez Llorca, ¿por qué nos tenemos que fiar nosotros? Si entre ellos están circulando dosieres, ¿por qué no los hacen públicos? No puede ser que el presidente de la Generalitat sea ratificado como candidato cuando sobrevuela sobre él presuntas causas de corrupción.
0: Y ha respondido así el síndic del Partido Popular, Nando Pastor.
3: Me parece un chascarrillo. No quiero hablar mal de ningún tipo de prensa, pero decir que me parece de prensa rosa.
0: I avui ha sigut una nova jornada de caos a la xarxa de Rodalies de València, en este cas. Des de Renfe asseguren que ja s'ha recuperat progressivament la freqüència de pas habitual dels trens. I per cert que el govern ha avançat que invertirà 1.270 milions d'euros en aeroports valencians en els pròxims 5 anys. 868 milions, perdó, a l'aeroport d'Alacant, Elx Miguel Hernández, i 400 per a l'aeroport de València.
4: Molt bé, doncs analitzarem tots aquests temes a partir de les 7:20 en la brújula amb Ramon Pérez. Sí, i en la nostra pàgina web. Gràcies, Núria Moreno. I ara sí, anem a conèixer a tots i seus protagonistes.

0: pero en tu casa ya eres. En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Andrea Agut.
1: 2:35 de la vesprada, anem ja amb els nostres protagonistes d'aquesta segona setmana d'escola en la que volem ficar el focus en un centre de tots els que tenim a la comunitat que podria convertir-se en tota una referència, que ja ho és, jo diria. La cinquena edició dels Premis Mentes AMI de la Fundació 3 Media posa el focus enguany en alguns dels grans reptes als quals s'enfronta l'educació en un entorn cada vegada més digital. L'educació emocional, el pensament crític, els riscos de les xarxes socials i aquest impacte de la intel·ligència artificial de la que ara s'està parlant tant, però en aquest cas a les aules. I entre els finalistes està el CEIP Miralcamp d'Onda amb el projecte Mediacamp, que opta al premi en la categoria d'impuls de la creativitat audiovisual i és l'únic centre finalista de la comunitat. Coneixerem si és guanyador o no en el mes d'octubre. Parlem amb el responsable del projecte i també tutor del centre, Pepe Ruiz. Pepe, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada. Què tal?
1: Bona vesprada, molt bé. Doncs en primer lloc desitjant saber com ha començat una mica el vostre curs, la vostra tornada al col·le, al CEIP Miralcamp d'Onda. Com va la segona setmana?
2: Bueno, pues amb moltes ganes, molta il·lusió i tot un curs per davant que bueno, des de ací del Miralcamp i més concretament del projecte, el nostre projecte d'innovació, pues amb moltes ganes de presentar els projectes i els continguts que tenim.
1: Bueno, una grandíssima enhorabona per aquest projecte que teniu, Mediacamp,
2: que gràcies.
1: Encara no sabem si és guanyador, segur que sí, però d'alguna manera ja ho és, no? Pel fet d'arribar on ha plegat i ser l'únic projecte de la Comunitat Valenciana, no? En estar ahí, en els Premis Mentes a mi, que són tota una referència. En què consisteix exactament, Pepe, Mediacamp? I no sé com va sorgir la idea de posar en marxa aquesta iniciativa.
2: Sí, Mediacamp és un projecte d'innovació, és un canal audiovisual amb molts continguts del nostre centre, en el que el professorat i alumnat participa, se sent implicat i per tant és un signe d'identitat de la nostra comunitat. És un projecte que va sorgir de la iniciativa de la Conselleria d'Educació, dels projectes d'innovació educativa, i conjuntament amb la direcció del centre i alguns anys que portàvem fent continguts i volíem d'una manera o una altra que centralitzar i portar una idea, pues totes aquestes idees van acabar en Mediacamp, que és el nostre canal.
1: Que bé. Bueno, la tecnologia i les pantalles tenen cada vegada més presència en l'educació, però aquest curs sembla que han sigut els protagonistes, però no precisament per això, perquè pareix que els llibres recuperen aquest protagonisme i s'intenten apartar una miqueta les pantalles de la mà dels xiquets i les xiquetes, no?
2: Sí.
1: No sé què te pareix a tu com a expert, no? Com a tutor d'un centre públic, i com ho feu vosaltres, com gestioneu aquest equilibri ahir al Miralcamp i si creus que s'han de ficar aquests límits a la tecnologia dins de l'aigua, de l'aula?
2: Sí, a veure, jo crec que és com tot, és un poc tindre sentit comú a l'hora de fer les coses i de manera equilibrada utilitzar el material físic, fungible de tota la vida i l'escriptura tradicional que no s'ha de perdre mai i per una altra banda treballar també les tecnologies que dia a dia estan en l'actualitat, no? I que no hem de deixar tampoc a part perquè és una feina, una eina que també hem de gastar. Per tant, és un equilibri que s'ha de tindre i un poc de sentit comú també a l'hora de treballar en classe.
1: I com creus que ho veuen ells, els alumnes, no? Perquè preguntem sobretot als pares, als mestres i demés, però com creus que ho veuen ells? Veuen bé que se'ls intente ficar un poquet de límit pel seu bé, evidentment, a les tecnologies i s'intenta que tornen ells a l'escritura tradicional? Quina creus que és la seva opinió majoritària dels alumnes?
2: Jo crec que a veure, costa, perquè a poc s'han acostumat, l'alumne s'ha acostumat també fora del centre a gastar les tecnologies, estar moltes hores davant de la pantalla, i al tornar arrere també a treballar un poc l'escriptura, la gramàtica, una miqueta més, pues a ells es costa. S'acostuma molt a treballar de manera digital, que no està mal, però bueno, el que deia abans, és un equilibri i que bueno, de treballar de les dues maneres no té cap inconvenient i bueno, nosaltres els mestres pues hem d'apostar per treballar de manera híbrida, de treballar un poquet amb tots els tipus de tecnologies i de material tradicional.
1: Exactament. Uh-huh. Bueno, en aquesta edició de Mentes AMI té una importància especial el tema de l'educació emocional, no? Podríem dir que és un dels seus grans eixos.
2: Sí.
1: I en el vostre projecte, no sé si també, crec que també tenen cabuda, no? Aquestes emocions dins del projecte i sobretot vosaltres, els mestres, com treballeu amb l'alumnat aquests aspectes, no? Per exemple, la frustració, la convivència i sa gestió, no? De les emocions. Imagina que cada vegada és més important també dins les aules.
2: Sí. Diguem que les emocions, encara que no siga el premi que obtem en Mediacamp, que obtem a la creativitat audiovisual, les emocions és un punt molt central de Mediacamp, del nostre projecte, perquè treballem continguts, programes, hem fet curtmetratges que treballen molt les emocions de l'alumnat. Tot el procés de creació, de fer, refer els guions, fa que l'alumnat es relacione amb la resta de gent i també se relacione amb ells mateixos, creant aquests tipus de històries, ¿vale? Perquè són històries que hem fet que molta gent se sentisca identificada en aquestes històries que tenen valors i tenen molts... tenen un missatge molt educatiu i molt social.
1: Uh-huh. I com ho han viscut els alumnes, tot el tema del projecte, de presentar-se a un concurs tan gran, de potser guanyar, com ho estan vivint ells?
2: De veritat que el centre, l'alumnat, professorat, la comunitat educativa estem supercontents, estem molt il·lusionats perquè ha sigut un projecte que va començar poquet a poquet. Uh-huh. Van començar en una aula més xicoteta, i ara hem fet tot un plató des del nostre centre i tot el treball de tots els continguts, els programes que hem creat poc a poc, el fet que hagi arribat als Mentes AMI, pues la veritat és que ha sigut tot un gran èxit i la veritat és que estan tots supercontents.
1: Uh-huh. No m'estranya, sí, sí. Bueno, i la pregunta que segurament us faran més aquests dies, no? Si creieu que Mediacamp pot guanyar aquests premis Mentes AMI i sobretot que vos agradaria que el jurat valorara especialment de tot el treball que heu fet del projecte.
2: A veure, pues la possibilitat està ahí, no? Són tres aspirants a guanyar i bueno, jo crec que el recorregut i que hem fet i el treball que hi ha darrere... seria tot una gran recompensa a este treball. Però, bueno, haver arribat hasta els Premis Mentes AMI, jo crec que és un gran reconeixement. I, bueno, el jurat, lo que m'agradaria que valorara també seria tot el treball

0: que n'hi ha darrere, que n'hi ha moltíssim de treball, de coordinació, d'organització i moltes hores a casa que han estat ahí.
1: Bueno, pues segur que d'ací unes setmanes estem celebrant que aquest col·le de la Comunitat Valenciana, el Miralcamp d'Onda, s'han portat i se premi en aquest cas la categoria d'impuls de la creativitat audiovisual com, diguem, l'únic centre finalista de la Comunitat Valenciana, que segur que s'emporta el premi, però que ja és tota una referència en el sector educatiu en general. Així que, Pepe Ruiz, mestre, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, adeu. Molta sort. Adeu, adeu.
0: Gràcies, adeu.

0: para romper las reglas. La segunda categoría, la de tortilla de patatas con, premia precisamente la creatividad. Y ahí también encontramos talento alicantino. No Pinet se ha llevado el primer premio con una tortilla que incorpora tocino ahumado y cebolleta. Ahí está. Tradición y creatividad, dos caminos distintos para llegar al mismo sitio, poner en valor nuestra cocina. Y si la tortilla demuestra que un plato popular puede alcanzar la categoría de alta gastronomía, la tapa nos recuerda que muchas veces la cocina alicantina cabe en un solo bocado.
1: Moltes gràcies, Luz Sigüenza, per aquest reportatge amb el que anem aplegant a poc a les 3 del migdia, a punt per a fer-se mosset i per a dinar després d'aquesta informació gastronòmica que ens ha apropat la nostra companya de Onda Cero Alacant i després de conèixer tots aquests projectes. Tornem demà a la mateixa hora, ja saben, a les 2:30 a Comunitat Valenciana amb la Onda, amb més coses que contar-los. Adeu.

0: Interino Óscar Sánchez en el banquillo Che a la espera de la llegada de un nuevo técnico, y a las 9:30 Elche Real Madrid con los de Mourinho buscando una victoria que les permite igualar de momento al Barcelona en el liderato. Y es que el conjunto blaugrana afrontará mañana su cita de esta jornada intersemanal recibiendo al Racing de Santander en un Camp Nou que hoy ha sido elegido como sede para la final de la Champions de 2029. El presidente del Barça, Joan Laporta.
1: Un orgullo inmenso, un reconocimiento internacional que se hace al estadio y además lo consolida como un estadio de referencia mundial. Pone en valor la dimensión y la ambición que tenemos, y esto también pues es un orgullo porque proyecta Barcelona, Cataluña.
0: Se juegan también mañana el Atlético de Madrid Osasuna, el Deportivo de la Coruña Sevilla y el Levante Athletic de Bilbao. Además del estreno del Celta en la Liga Europa, visitan los gallegos al Omonia Nicosia de Chipre sin Iago Aspas, que va a estar 4 semanas de baja por una lesión muscular en el muslo izquierdo. Y en baloncesto, dos movimientos destacados hoy en el mercado de fichajes. Valencia Basket ha anunciado la contratación de Nikola Mirotić, que va a vivir así su tercera etapa en la ACB tras pasar por Real Madrid y Barcelona, mientras que precisamente el conjunto blanco hará oficial en las próximas horas la llegada del escolta norteamericano Nick Smith Jr., que ya viaja hacia Madrid para firmar su nuevo contrato con el Real Madrid.
2: Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 5, las 4 en Canarias.
3: Sergio madruga para correr, Marta va a natación al salir de trabajar, y María sale en bici todos los findes. David, bueno, David también sabe disfrutar del deporte, pero a su manera. Desde el sofá, mientras baja la basura o saca al perro. Escucha Radio Estadio Noche, tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis. Con Edu Pidal, de lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: En Onda Cero, por fin, con Cantizano.
5: Hola, esto te interesa.
6: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
5: ¿Y lo del sorteo?
6: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en LíneaDirecta.com.
7: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
8: Hi ha ciutats que s'expliquen amb una sola mirada i altres, en canvi, en necessiten dues. Sagunt és una d'elles, la que trau el cap des de l'alt de la seva història i la que va créixer mirant a la mar. Perquè parlar de Sagunt és parlar, primer, d'història. D'una història que s'eleva sobre la ciutat des de l'alt del seu castell. Una fortalesa imponent que s'allarga més d'un quilòmetre sobre la serra i que ha sigut testimoni de segles de civilitzacions. Ibers, romans, visigots, musulmans i cristians han deixat així la seva petjada, capa sobre capa, com si el temps s'haguera anat acumulant entre les seues muralles. Un dels episodis més recordats es remunta a l'any 219 abans de Crist. Sagunt, llavors aliada de Roma, va resistir durant mesos el setge d'Anníbal, en el que acabaria sent el detonant de la Segona Guerra Púnica. La ciutat va caure, però la seva resistència va quedar per sempre en la memòria de la història. Als peus del castell, el barri antic conserva aquest llegat multicultural. Carrers estrets, empinats, que dibuixen el traçat d'antigues joieries i moreries. Molt a prop, el Teatre Romà, restaurat i encara en ús, recorda l'esplendor de Saguntum, la ciutat romana que va arribar a ser un important nucli del Mediterrani. Avui, les seues graderies tornen a omplir-se de públic per a gaudir de la cultura que continua viva en el mateix lloc on va començar fa més de 2.000 anys. Però Sagunt no es queda només en el seu passat. A pocs quilòmetres, la mar obri pas a una altra història, la del port de Sagunt. Si el centre històric parla d'antiguitat, el port parla d'indústria. Al començament del segle XX, l'arribada de la siderúrgia va transformar per complet aquest litoral. Alts forns, fàbriques i habitatges obrers van donar forma a una ciutat nova, nascuda a la calor de l'acer. Durant dècades, el port de Sagunt va ser un dels grans motors industrials d'Espanya. Milers de treballadors van arribar atrets per l'ocupació i van crear una identitat pròpia, marcada per la cultura obrera i l'esforç col·lectiu. Avui, les antigues instal·lacions industrials conviuen amb nous espais, mentre les platges, àmplies i obertes, s'han convertit en un dels grans atractius de la zona. Així, Sagunt i el seu port formen un equilibri singular. dues ànimes que conviuen i es complementen, perquè s'aguanten.

Mund no és només un lloc en el mapa. És un viatge entre segles, entre pedra i acer, entre memòria i vida. I qui la descobreix entén que així la història no es conta, es respira.

0: Sábados y domingos. Organiza Club de Producto Artesanos del Arroz. Colaboran Ayuntamiento de Cullera y Valencia Turisme. Toda la información en visitcullera.es.
1: Amb una mirada còmplice, del 17 al 20 de setembre torna el Mima Sueca. Estrenes absolutes, propostes nacionals i internacionals, més carrer, humor i emoció. Deixa't sorprendre i descobreix històries entre paraules, silencis, gestos i les emocions que ens connecten. Compartix la mirada i sigues còmplice d'una cosa única, efímera i especial. Tota la programació a mimsueca.com i xarxes socials. Ens basta una mirada per a entendre'ns. Del 17 al 20 t'esperem al MIM de Sueca, Ayuntamiento de Sueca.
2: Doctor Faust, ¿cómo podemos mejorar la sonrisa en poco tiempo y sin dañar los dientes?
3: En Clínica Faust llevamos a cabo tratamientos mediante carillas prepless, una técnica que no requiere desgastar ni rebajar los dientes, que puede además hacer que terminemos el tratamiento en solo una o dos visitas. De cualquier manera, las carillas serán siempre personalizadas para dar un aspecto de sonrisa bonita, natural y sin dañar los dientes.
2: Clínica Faust Dentistas, únicamente en Algemesí. clinicafaust.com.
4: Atenció, arriba l'esdeveniment comercial més esperat de setembre. Del 17 al 19 de setembre, torna la ruta Oulet d'Alzira. Seguix les fletxes, recorre els comerços participants, descobreix descomptes exclusius i participa en el sorteig de 3 targetes regal de 100 euros. Organitza l'Associació Empresarial d'Alzira amb la marca Alzira Ciutat Comercial. Col·labora Caixa Popular, l'Ajuntament d'Alzira i la Generalitat Valenciana. Quarta ruta Oulet d'Alzira.
5: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: 15 de setembre, apenas una setmana per a la tardor i tornem a estar pendents d'un incendi forestal destacat, en este cas a Tuéjar, als Serrans. Mitjans aeris i terrestres treballen per tal d'acabar amb unes flames importants. Acaben d'activar la situació 2 d'emergències per la proximitat del foc a les cases. Hi ha una carretera tallada i la UME es troba ja de camí. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Iberdrola ha donat avui per totalment recuperada la seua infraestructura elèctrica a la zona 0 de la Dana i als esports la prèvia indirecta de l'Alavés València de les 8, el primer sense Corberan. Al control tècnic està...

Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també, comencem. Molt pendents en estos moments d'un incendi forestal destacat iniciat a les 4 de la vesprada a Tuéjar, als Serrans, concretament en una zona forestal del terme.

0: molt gran es veu des de molts quilòmetres de distància. Per exemple, des d'Utiel, la UME es troba ja de camí cap a la zona i treballen ara mateix 14 mitjans aeris i una trentena d'efectius terrestres. AEMET parla de condicions meteorològiques desfavorables a la zona. Fa calor, bufa vent i continuarà bufant en les pròximes hores en un incendi de comportament convectiu, explica AEMET. Insistim, molt pendents, incendi forestal ara mateix a Tuéjar, als Serrans amb la UME de camí, situació 2 del pla d'emergències activada, tallada la carretera CV390, que és la carretera de l'embassament de Benaixeve. Precisament avui ha començat la negociació entre els sindicats, l'empresa pública Baersa i la Conselleria de Medi Ambient per actualitzar les condicions dels treballadors i les treballadores del Servei de Vigilància Preventiva d'Incendis Forestals, ara de cara a la tardor i a l'hivern. Entre altres mesures, reclamen una millora de les condicions laborals i salarials o també ampliar els serveis de les unitats mòbils de vigilància. Amparo Sánchez.
1: Els sindicats insisteixen que són necessaris contractes estables i comptar amb uns pressupostos fixos que eviten que una part important de la plantilla quede en l'atur una vegada finalitzada la campanya estival. Recorda Víctor Codina, delegat d'UGT Serveis Públics, que durant tot l'any només treballen el 20% del total de la plantilla formada per 480 treballadors, comptant els fixos discontinus.
2: 6.200.000 euros que se invirtió como un refuerzo, que se consoliden en el presupuesto, que las unidades de vigilancia pasaron a 12 meses, claro, es muy complicado mantener toda esa formación, esa profesionalidad. La gente va a intentar siempre buscar un empleo que en ese sentido sea más estable, que sea 12 meses, la pena.
1: Aposten per una jornada contínua que afavorisca la conciliació familiar dels treballadors i insisteixen que és important que el servei de prevenció estiga ben estructurat per a evitar l'impacte dels incendis. Fons de la Conselleria han confirmat que des de la Generalitat s'han compromès a estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de les reivindicacions plantejades i donar una resposta al més prompte possible. Està previst que tornen a reunir-se en dues setmanes.
0: Iberdrola ha donat avui per conclosa la recuperació de la infraestructura elèctrica malmesa per la Dana a la zona zero de les inundacions. La companyia assegura haver invertit més de 100 milions d'euros en un pla que ha recuperat més de 400 torres elèctriques i 900 centres de transformació. Ara, Iberdrola anuncia que invertirà 2.000 milions d'euros fins al 2031 a tota la comunitat valenciana. El seu president, Ignacio Sánchez Galán, destaca que totes les seues actuacions estan incorporant ja mesures de prevenció.
3: Nuestros técnicos e ingenieros comenzaron a diseñar unas nuevas infraestructuras preparadas para nuevos posibles, no deseables, y esperemos que no lleguen fenómenos extremos, pero hay que estar preparado. La mejor manera de prevenirla, de hacer las cosas es prevenirlas.
0: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, reivindica que inversions com aquestes d'Iberdrola estan sent possibles per la seva gestió, que la Generalitat, diu Pérez Llorca, treballa molt activament per a atraure inversions.
4: Y que trabajamos todos los días para simplificar trámites, para darles facilidades, y para nosotros es muy importante que tengamos las infraestructuras necesarias para que ellos nunca, nunca se les plantee por la cabeza cambiar de destino, porque no estarán mejor que en esta tierra tan buena como es la Comunidad Valenciana.
0: També sobre la Dana, la Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat les ajudes concedides per la Generalitat el 2024 i el 2025, després de la barrancada. En un informe considera que el sistema de subvencions va permetre donar una resposta ràpida i àmplia davant d'una catàstrofe d'una magnitud excepcional i valora la rapidesa amb la qual es van posar en marxa aquestes primeres ajudes, però adverteix al mateix temps d'algunes debilitats en el seu disseny. Núria Moreno.
5: La sindicatura planteja que les ajudes públiques per emergències tinguin caràcter subsidiari respecte a altres sistemes públics o privats de cobertura de danys dels quals puguen beneficiar-se els afectats i recomana que la Generalitat aprovi un marc normatiu general que establisca les regles bàsiques per a concedir ajudes en situacions de catàstrofe.
6: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACE MESI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
7: Ja pots tornar a pujar al Rodalia amb el teu patinet. Perquè el mitjà de transport més eficaç no calia inventar-lo. Només calia tornar a ajuntar-ho. En Rodalia, en Renfe.
0: Avui és el dia de la democràcia, és una data a la qual volem detindre'ns avui, donat el context polític i institucional que estem travessant a casa nostra, però també a Europa.

0: Democràcia, amb José Ángel Camisón, és catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat d'Alacant i és també el director de l'Escola Universitària de Relacions Laborals d'Elda. Gràcies, José Ángel, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A la Universitat d'Alacant ens quedem, ha acollit avui l'acte oficial d'obertura del nou curs acadèmic a nivell autonòmic. La seva rectora, Amparo Navarro, ha demandat un finançament adequat per a les nostres universitats, un finançament que depèn de la Generalitat, un clam que ha fet davant de la consellera d'Educació i Universitats, Carmen Ortí. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
2: Sí, en representación del Consejo, Ortí ha destacado el apoyo de la Generalitat al talento de los estudiantes y al sistema público mediante el nuevo modelo plurianual de financiación para la educación superior.
3: Y sus efectos ya son tangibles. El presupuesto de la Generalitat de 2026 consigna más de 1.097 millones de euros de transferencia ordinaria a las universidades públicas valencianas.
2: A esto la rectora Amparo Navarro, aunque reconoce esa mejora financiera, ha insistido en que habría que hacer un despliegue efectivo del instrumento de programación y financiación plurianual.
4: Alcanzamos un acuerdo sobre el plan plurianual de financiación que nos ha dado estabilidad, pero no suficiencia. Y en este sentido urge desarrollar los dos pilares de la financiación por necesidades singulares de cada universidad y por objetivos.
2: La Universidad de Alicante, que ha comenzado sus clases con más de 25.000 estudiantes matriculados, de los que 8.000 son de nuevo ingreso. Precisamente esta semana tendremos actividades de bienvenida para ellos en el campus de San Vicente del Raspeig.
0: Anem ja amb els esports, anem amb Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
5: Què tal? Bona vesprada.
0: Amb el primer partit del València sense Corberán.
5: Sí, que arranca a les 8 a l'estadi de Mendizorroza, Vitoria. És el partit que enfronta l'Alavés davant el València en esta jornada intersemanal que ja ha arrencat amb ixe Rayo Vallecano 2, Espanyol 0. Estan al 31 de la primera part. I el partit del València, el que anem a contar, per supost, en la sintonia del Radio Estadio Valenciano en el 90.9 en quant acabe esta brújula de la Comunitat Valenciana. També poden escoltar-lo a través de la pàgina web i de les aplicacions mòbil, tant en la versió nacional amb la narració de Víctor Lluch, com en la narració local, com dic, al 90.9, i també a través de les diferents aplicacions d'Onda Zero. Tenim moltes novetats a l'11 d'Òscar Sánchez.
0: A veure,
5: i la principal al centre del camp. Anem a Vitoria. Víctor Lluch, bona vesprada.
6: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Sí, ja coneixem l'11 del València. Primera alineació d'Òscar Sánchez al capdavant de l'equip del València i juga amb Dimitrisque la porteria. La defensa per a Mafeo Pepelu de Hassi Gallà al mig del camp. Mayol i Guido con Urinic, Javi Guerra i Danjuma dalt com a referència Hugo Duro. A les 8 contem el partit a la sintonia del Radio Estadio.
5: Gràcies, Víctor. Pendents també estem de Villarreal, que sí, és cert, no ha arrencat de la millor manera l'equip de Íñigo Pérez amb una nova derrota. Víctor Franco, una vesprada.
7: Què tal? Bona vesprada. Preocupació màxima en el Villarreal després de la derrota d'ahir davant del Betis i la pèssima imatge que l'equip d'Íñigo Pérez va donar davant del conjunt Betis, que és el pitjor arranc de temporada del Villarreal de les últimes temporades, tot i que des del club no es discutís de moment la continuïtat del tècnic Íñigo Pérez. El dijous el Villarreal torna a jugar en Màlaga, el diumenge rebrà la visita del Llevant per tal de tractar d'alçar el vol en aquest inici de campanya.
5: I la jornada, gràcies, Víctor, de Huila, va tancar a Elche el partidàs de la jornada amb ixe equip il·licitat davant el Real Madrid. Felipe Canals, bona vesprada.
8: Buenas tardes. Desde las 9:30 en el Martínez Valero, el Elche recibe al Real Madrid de José Mourinho, un Elche que busca la sorpresa, busca su primera victoria del curso. Frenó la sangría de derrotas y de goles en contra en San Mamés y ahora quiere seguir en esa línea con las buenas sensaciones. El Martínez Valero se va a llenar y en segunda división, el Eldense está cerca de cerrar la contratación de Javi Calleja como nuevo técnico azulgrana. Operación avanzada por Apunt.
5: Gràcies, Felipe. I a la capital, a la cantina, David Esteve, última hora. Bona vesprada.
9: Bona vesprada. El Hércules ha regresado hoy a los entrenamientos después de dos días de descanso tras la victoria del pasado fin de semana ante el Europa. Ya prepara el Hércules la cita que tiene el domingo frente al Juventud de Torremolinos a partir de las 8:30 de la tarde. Además, con novedades, porque Oben ya está recuperado de su lesión. El que tiene que esperar todavía una semana más es Oriol Soldevila por sus problemas en el sóleo.
5: Gràcies, David. Tot preparat, per tant, en quant tanques esta brújula de la Comunitat Valenciana, arranca el Radio Estadio en la seva versió local, en el 90.9 a València, també a través de la pàgina web i aplicacions mòbils.

0: Jar, Onda Cero Valencia, y ahí está en el Sevens, el Radio Estadio Nacional.
1: Sí.
0: O el Radio Estadio Valenciano, en la narración exclusiva de ese partido del Valencia, daban l'Alavés a l'Esuit desde Mendizorroza.
1: No hay a perdo, ahí estaremos. Gracias, Sergi.
0: Gracias, adeu.
1: I atenció, a demà dimecres l'Agència Estatal de Meteorologia ha decretat l'avís nivell taronja, perill important per fortes pluges molt fortes i amb granís demà dimecres a València, un avís que estarà vigent d'entre les 4 de la vesprada i la mitjanit, pluges torrencials, insistim, molt fortes amb granís, sobretot a les comarques de l'interior de València, com dèiem, i a la franja prelitoral. Així està la Comunitat Valenciana 15 de setembre de 2026, molt i molt pendents de l'incendi de Tuéjar. Als Serrans el continuem contant així, a Onda Cero, a la brújula, amb Marta García Ayer. Bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
4: El mes de setembre és una data assenyalada per als més menuts de la casa que ja tornen al col·le després de les vacances d'estiu. Aquesta és una bona excusa per a reutilitzar els materials escolars que cada any suposen una despesa extra per a les butxaques dels pares. Recordeu també que al contenidor blau tirarem els residus de paper i cartó com els folis que ja no serveixen. Al contenidor verd tirarem els envasos de vidre i al contenidor groc els envasos lleugers. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Consorci Ribera i Valldigna.
5: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
6: Pues yo solo oigo la carretera.
5: Claro, al conducir se recarga solo. Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
4: Ven a Motor Pacífico en Alcira y comprueba nuestras inmejorables condiciones. En la calle Joanot Martorell, Motor Pacífico, concesionario Volkswagen en Alcira. A veces, encontrar un buen especialista en cirugía plástica, estética y reparadora nos puede resultar difícil. Si buscamos confianza y una reconocida experiencia profesional, aquí en La Ribera inmediatamente pensamos en el cirujano plástico José Mayén, con más de 30 años al frente de varios centros de referencia y ahora también en Valencia, en la clínica Ribera Mestalla, con la seguridad de operarte en el hospital Ribera Imske. Cirugía plástica, estética y reparadora con el doctor José Mayén. Infórmate en riberamestalla.com.
7: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero, La Ribera,

0: brújula del Radio Estadio con Sergi López.
1: Què tal? Bona nit, siguem benvinguts a esta brújula del Radio Estadio que ens porta fins a les 9 de la nit i en la que tornem a connectar com divendres des del Radio Estadio Valenciano, perquè està jugant el València o fa victòria davant l'Alavés i acaba de salvar Stole Dimitrievski baix pals l'ocasió que ha tingut l'equip de Quique Sánchez Flores quan acaba de xiular Sesma Espinosa al descans. No hi ha gols, però el València no li perd la cara al partit. El València ha marcat, ho ha fet Danjuma en fora de joc, en estos fora de jocs moderns que per un límit menut inexistent pràcticament acaben xiulant des del VAR i han anul·lat per tant ixe gol d'Arnau Danjuma. Ja saben, amb la principal novetat en l'once titular de Aaron Mayol, el xaval del Mestalla que debuta avui com a titular a la màxima categoria del futbol nacional. Ho fa amb el València, amb Pepero i Justin Dejas de centrals i amb alternatives les que té Òscar Sánchez avui a la banqueta per a esta segona part. Un Òscar Sánchez que de ben segur, si no canvia res, estarà de nou assegut a la banqueta de Mestalla en eixe partit davant la Reial Societat. Però també encetarem en el Radio Estadio Nacional, ja saben, a través de la pàgina web de l'aplicació mòbil d'Onda Cero, el partit en el Martínez Valero, que juguen l'Elx i el Reial Madrid. Així que anem a fer una parada ràpida al Martínez Valero per a conèixer quin és l'11 el partit d'avui del conjunt a la cantida davant el Reial Madrid. Felipe Canals, bona vesprada.
2: Buenas tardes, Sergi. Pues ya todo preparado en el Martínez Valero, futbolistas calentando y conocemos 11 tanto del Elche como del Real Madrid, con alguna rotación en el equipo ilicitano, pero con un 11 bastante similar y sin pensar demasiado en el partido contra el Español del próximo viernes. Juega Aguado, vuelve al 11, se cae Morcillo del equipo titular y también cambia el delantero.

0: el Levante quiere representar. Ese gol representa perfectamente lo que es Brugui, es pundonor, es fuerza, es llegar hasta el final. Y personalmente pues me alegro mucho, ¿no? Que le vayan bien las cosas al bueno de Brugui.
1: No se embachen de la radio y de este Radio Estadio Valenciano, porque anem a parlar en este descans a Mendizorroza amb Luis Escudero de les seues noves aventures, sobretot del seu llibre, A de ric oficio pobre, i també quin és el camí que emprenarà, repetim, que és un oficio que ha sigut professional i en el que anem a recolzar-se per analitzar el que ha passat en quant a la plaga de baixes en el València. Un breu abans, Luis, on pot estar la clau per a que recupere homes el València en este tram final de temporada?
0: Bueno, yo creo que lo hemos comentado antes, viene un buen parón ahora. Probablemente un nuevo entrenador, esperemos que esté ya para este parón. Y bueno, son tres semanas para hacer un reset mental, físico, y creo que le va a venir muy bien al equipo.
1: Estarem evidentment pendents del que passe. Ja saben que si volen continuar escoltant este Radio Estadio Valenciano, es queden amb nosaltres a València, al 90.9, per a continuar escoltant-nos a través de la pàgina web, de les xarxes socials, en Twitter, en X, @odevalencia. Ahí tenen en directe la retransmissió que estem oferint en Twitter. En esta sintonia tornarem demà en directe des de l'estadi Ciutat de València i molt pendent, sobretot, d'un preocupant Villarreal, un equip que juga a la Champions, un equip que no va arribar a un acord amb Marcelino García Torreal, que va signar un molt bon entrenador que no ha donat amb la clau per a fer funcionar el submarí groguet, que junt amb l'Elx i el València, almenys fins al dia d'avui, eren els quarts en la màxima classificació del futbol nacional. Ojalà trobe Íñigo Pérez, evidentment, ixa tecla que tocar per a tractar de treure el submarí de la part baixa de la classificació. En esta sintonia es queden amb la brújula Marta García. Ayer ja saben que el Radio Estadio Nacional, a través del web i de l'aplicació mòbil d'Onda Cero, al igual que este Radio Estadio Valenciano, en esta sintonia tornem demà i ho farem des del Ciutat de València en la prèvia del Levante Athletic Club.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.